0: 97.9. Tá legal, tá na Blau.
1: Na Play Store.
0: Blau Nunes FM.
1: Baixe e instale o nosso aplicativo.

0: Paulo e Natan, Israel Rodolfo. Obrigado. Boa. Que manda boa.
1: Tá legal. Tá na Blau.